0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
0: El govern local ha aprovat el nou projecte per desencallar les obres del Centre de Serveis per a la Gent Gran, el CEIAR. Aquestes feines es van aturar fa aproximadament 3 anys, al cap de poques setmanes de començar, per mancances tècniques i problemes amb l'empresa licitadora. El pressupost previst en el nou projecte és ara d'uns 240.000 euros per acabar aquesta reforma de la part del Centre Social Joan Roig i Piera que ocupaven l'antic espai jove i la sala d'activitats. Segons la regidora de Gent Gran, Alexandra Corbillo, un cop feta aquesta aprovació del projecte, les obres haurien de sortir a concurs tan aviat com sigui possible.
2: S'està desencallant, ja s'ha aprovat el projecte arquitectònic i ara estan redactant els plecs perquè pugui sortir i desitjo que sigui abans de que puguem veure allà paletes abans de final d'any. Ho desitjo, de veritat que ho desitgem tot el govern espero que sí.
0: L'aprovació del projecte, anomenat tècnicament modificació i actualització bàsica i d'execució per la reforma i adequació del nou centre de dia per a la gent gran, redactat per l'arquitecte Joaquín Cortés, s'ha aprovat aquest finals de setembre i, de fet, aquesta mateixa setmana d'octubre s'ha anunciat oficialment en els butlletins oficials. La regidora Alexandra Corbillo feia mesos que anava darrere de poder tancar els detalls i els tràmits amb els serveis tècnics municipals per poder desbloquejar aquestes obres. Tal com ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles, el camí de l'administració però té uns passos que s'han de seguir amb garanties.
2: Es fa un projecte per quan estava al local d'una manera. Ara el local està amb un altre, perquè hi ha unes obres fetes. Llavors, s'ha de fer un altre projecte amb aquestes obres, aquest projecte s'ha d'aprovar, aquest projecte ha de passar totes les fases d'aprovació tècniques, totes les fases d'aprovació també a nivell de circuit de l'Ajuntament, internes, fer tots els plecs tècnics, els plecs administratius, llançar la licitació, que hi hagi un període de presentació d'ofertes, tot això ha anat passant els mesos.
0: I pel que fa al funcionament d'aquest equipament, que s'anomenarà CEIAR, que és una mena de centre de serveis destinat a la gent gran, doncs un cop estigui acabat serà l'empresa pública Sumarla, que s'encarregarà de la gestió d'aquest servei. Després que, recordem, el ple municipal va aprovar un reglament d'aquest servei amb la proposta de conveni i amb la compra d'una participació de l'empresa. La iniciativa també compta, recordem, amb el suport de la Generalitat i en un primer moment hauria d'oferir 25 places. L'associació Mirall Blau acaba d'inaugurar un nou centre de teràpies ocupacionals a Vilanova i la Geltrú que va adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual i diversitat funcional. La directora de l'entitat és la cubellenca Susana Lozano Camacho, que ha passat recentment per Ràdio Cubelles, on ha exposat els objectius d'aquest servei concebut per oferir una atenció personalitzada i fomentar una integració plena a la comunitat. La iniciativa respon a una forta motivació personal i familiar de la mateixa cubellenca Susana Lozano.
3: Es muy vocacional, te voy a decir, es vocacional. Yo llevo muchos años trabajando en lo que la discapacidad intelectual o diversidad funcional lleva, porque yo tengo un hijo, Gonzalo, con 17 años y tiene TEA y trastorno del desarrollo del lenguaje. Durante todos estos años que con Gonzalo te vas dando cuenta de la necesidad real que hay de trabajar, de incluir, de hacer inclusión y de ir más allá con este colectivo, ¿no? Entonces, después de meditar mucho tiempo y seguir trabajando y tal, pues llegó a la conclusión de que era hora ya trabajar algo más personal, algo más cara mirado también pues a Gonzalo, a mi hijo, y por qué no dar esa inclusión a 24 chicos más, que es lo que nosotros podemos acaparar en nuestro centro.
0: Lozano ha explicat que aquest projecte de Mirall Blau va néixer arran de la seva experiència com a mare d'un jove que ara té 17 anys, que té trastorn de l'espectre autista i trastorn del desenvolupament del llenguatge, un fet que li ha permès constatar la falta de recursos existents per a aquest col·lectiu, sobretot un cop superada l'etapa escolar obligatòria. L'associació Mirall Blau planteja una atenció diurna en horari de 9 del matí 5 de la tarda amb l'objectiu de mantenir els usuaris actius amb dinàmiques quotidianes, com ara fer sortides al mercat i les compres per preparar els menjars, la gestió del dia a dia. També busquen activitats físiques o esportives que estiguin adaptades per afavorir la salut i la convivència, i ofereixen activitats ocupacionals per evitar el sedentarisme i potenciar les capacitats individuals. El centre, situat a Vilanova, arrenca amb un màxim de 24 places, combinant places privades amb places concertades que arribaran mitjançant els serveis socials territorials del Garraf. Segons ha detallat la directora Susana Lozano, l'ingrés en el centre segueix un protocol previ en què la persona interessada passa una jornada de prova per garantir que se sent còmoda i adaptada a la dinàmica abans de formalitzar l'admissió.
3: Nosotros somos un protocolo que tenemos que llevar muy a rajatabla, que son todas las personas que están interesadas, tienen que venir un día a probar con nosotros cómo se sienten. Nosotros queremos que las personas que vengan se sientan a gusto, tranquilos, bien, sobre todo que vengan contentos. Están contentos, y ese protocolo nos lleva pues a pasar lo que te comentaba un día con nosotros, y ese, y una vez que ellos deciden pues sí, oye, pues vamos a venir, pues entonces ya se empieza pues una serie de papeleos, para que me entiendas, ¿no? Para poder entrar al centro, porque claro, tenemos que tener también todo controlado, ¿no?
0: Tot i que l'espai de Mirall Blau s'ha acabat establint a Vilanova i la Geltrú, Susana Lozano ha assenyalat que inicialment van presentar la proposta també a l'Ajuntament de Cubelles, ja que resideix aquí, tot i que la proposta no es va arribar a concretar. Amb tot, la responsable no descarta obrir en un futur un segon servei de teràpies ocupacionals aquí al municipi i d'aquesta manera donar resposta també a la demanda creixent que hi ha tant a Cubelles com a tot el Garraf. Des d'aquest mes d'octubre, la Direcció General de Trànsit ha actualitzat la normativa que afecta especialment els vehicles de mobilitat personal, que són més coneguts popularment com els patinets. Per aquest motiu, la policia local ha començat informant els seus controls de trànsit de l'obligatorietat de l'ús del casc i de portar armilla reflectant il·luminació quan se circuli de nit o en males condicions de visibilitat. El sergent de la policia local, Alex Osorio, ha comentat que la regulació dels patinets era una qüestió pendent i que ara això dona més eines als agents per poder controlar la mobilitat i, sobretot, reduir els accidents d'aquesta mena de vehicles.
4: És que era una assignatura pendent. Era un vehicle que, bueno, no sabia en la categoria en la que es trobava, si era una joguina, si era un vehicle. Al final ha quedat ja bastant definit, i això ens ajuda a nosaltres, pues, a saber, i a les, bueno, i als mateixos usuaris i conductors, què és el que poden fer i el que no poden fer. I, bueno, un dels objectius és també reduir la sinistralitat que tenia aquest tipus de vehicle.
0: En la mateixa línia s'ha expressat l'alcaldessa Rosa Fonoll, que ha defensat que les campanyes de controls que s'aniran fent al carrer a Cubelles han de servir, sobretot, per millorar la seguretat.
5: Bé, amb aquestes campanyes el que es pretén és incrementar la seguretat dels ciutadans i dels conductors de les motocicletes, dels vehicles i sobretot dels patinets i de les motos. I des de la policia local estem fent aquesta campanya per informar que han sortit les noves lleis, i qui l'incompleixi ja alhora pues ja se l'ha de sancionar. I esperem pues que la ciutadania sigui conscient de que primer és la seva vida i que compleixi aquestes normatives.
0: Per la seva banda, Àlex Osorio, sergent de la policia local, ha insistit que, prèviament a les novetats d'aquest mes d'octubre, des de fa uns mesos, també és obligatori per als conductors dels patinets elèctrics tenir una assegurança i que el vehicle estigui registrat correctament.
4: La part ja una miqueta més burocràtica, que és que han d'estar registrats aquest tipus de vehicle i han de tenir una assegurança. Jo, als usuaris de patinet, jo els demano, sisplau, que estiguin l'assegurança, perquè malauradament es produeixen accidents i són de vegades greus i afecten a terceres persones. I aquestes persones, al igual que el usuario del patinet queda desprotegit. I l'assegurança, l'objectiu que té és que quedin totalment bueno, protegits econòmicament i que puguin ser, bueno, que algú s'encarregui de que pues, pugui anar al metge i que es pagui la despesa que puguin haver. A part dels danys que puguin causar a elements de la via, altres vehicles, etc., però sobretot als vianants.
0: En un control que ha muntat la policia local aquest dimecres al matí, a prop de l'estació de tren, han aturat fins a 17 vehicles en què els han informat de les novetats que han entrat en vigor des d'aquest mes d'octubre i els han revisat també la documentació. Segons els agents, han tramitat finalment en aquest control 6 denúncies, 4 d'elles per no portar el casc, una per circular per la vorera i una altra per conduir amb els auriculars posats. La Biblioteca de Cubelles és el punt de trobada del nou Espai Comunitari de Benestar. Es tracta d'un projecte del Consell Comarcal del Garraf, compartit també amb Canyelles i Olivella, que forma part de les accions del Servei de Primera Acollida. Es tracta concretament de 12 sessions que combinen eines de gestió emocional, tallers d'art-teràpia i art floral i suport mutu intergeneracional. Una iniciativa que sorgeix de l'experiència prèvia que s'ha adquirit amb els grups de dol migratori i de la detecció d'una necessitat de treballar amb un model nou més obert a tota la ciutadania que reforci el benestar comunitari. El projecte busca, per tant, normalitzar algunes experiències humanes, com ara la pèrdua, la reconstrucció vital i la gestió de les emocions i trencar les bombolles d'aïllament, fomentar un autèntic teixit comunitari on persones de diferents trajectòries puguin compartir vivències i crear una xarxa de suport sòlida. L'espai està obert a qualsevol persona de Canyelles, Cubelles i Olivella qui vulgui participar en unes sessions que es fan els dimarts de 10 del matí a 11:45 al migdia a la biblioteca fins al 12 de desembre, cada dimarts en aquests horaris. La metodologia és participativa, es fan ús de dinàmiques com el mapa corporal o la meditació per incentivar una participació activa. També es preveu la incorporació gradual de persones grans en algunes de les sessions amb la voluntat de potenciar un intercanvi mutu intergeneracional entre col·lectius. L'Espai Comunitari de Benestar vol convertir-se en una eina de transformació social i un punt de referència, sobretot per a les persones participants, però també per tota la societat. El projecte, com dèiem, s'emmarca dins les accions del Servei de Primera Acollida i es pot contactar mitjançant un missatge en un número de WhatsApp disponible al web de l'Ajuntament i del Consell Comarcal. Cubelles ha acollit una visita institucional d'alcaldes provinents d'Ucraïna. Aquest dimecres, el govern local s'ha reunit amb una representació política i tècnica provinent de la regió de Vinnytsia, convidada per la Diputació de Barcelona. En Volodymyr Basilievich, alcalde de Bar, un municipi que agrupa uns quants nuclis amb una població total d'uns 40.000 habitants, ha agraït el gest de ciutats catalanes com Cubelles per reunir-s'hi i establir possibles intercanvis.
6: З таким важливим візитом поділитись досвідом і подякувати таким містам, як Кубельяс, Барселона, провінційній раді за те, що вони допомагають Україні, допомагають жителям нашим в такий непростий час.
7: Nosotros, para nosotros esta visita es muy importante. Agradecemos muchísimo a la Diputación de Barcelona, a las ciudades como Cubelles, a otras ciudades a los que nos apoyan en estos tiempos tan difíciles.
0: El regidor d'Integració Europea, Per Rodríguez, ha destacat que la visita dels representants ucraïnesos ha servit també per donar a conèixer la situació econòmica actual de Cubelles i els projectes de futur més immediats.
8: Ara anirem cap a l'Espai Jove una mica perquè també s'havien interessat per les polítiques de aquest desenvolupament en l'àmbit de les polítiques de joventut i després també farem un recorregut per tres empreses diferents al municipi també per veure, no, com estem nosaltres treballant el desenvolupament del polígon industrial Les Salines, no, també amb l'incorporació de la nova plataforma logística, una mica amb el càmping també que es farà en els propers mesos, una mica, no, com treballem també a nivell econòmic, al sector també turístic.
0: Rodríguez, regidor d'Integració Europea, també ha recordat els gestos de suport cap a Ucraïna que s'han fet des de l'Ajuntament de Cubelles.
8: L'Ajuntament, doncs, des del primer 1, doncs, ha mostrat aquest suport, aquesta solidaritat amb el poble ucraïnè. Recordem que també tenim famílies refugiades instal·lades al municipi, no?, que els seus fills també, doncs, estudien aquí. Per tant, creiem que era un gest més que fèiem de la mà de la Diputació de Barcelona, doncs, a mostrar aquest suport un cop més cap al poble ucraïnès.
0: I l'alcaldessa Rosa Fonoll ha comentat l'experiència de rebre una visita especial de representants d'Ucraïna i, per tant, un país en guerra des de fa més de 3 anys.
5: També els hem donat molt suport amb el tema de la crisi bèl·lica que estan patint, que ens han explicat una mica per sobre i, bueno, que s'estan acostant molt al model europeu. I això és el que, bueno, penso que va acabant per bon camí. L'alcalde que ha vingut, un d'ells, és alcalde d'una població com ara la nostra, uns 18.000 habitants. El que passa que s'uneixen tots els poblers del costat, que això fa que siguin uns 40, i jo li he dit que, bueno, que potser això feia més força, i he dit que potser també més problemes, no? És una cosa que m'ha sobtat.
0: Recordem que al febrer de 2022 Rússia va iniciar una invasió a gran escala d'Ucraïna que va provocar una crisi de refugiats amb més de 6 milions i mig d'ucraïnesos fugint del país i un terç de la població desplaçada. Ja està en marxa la campanya de vacunació de la grip i la Covid-19. Des d'aquesta setmana, el CAP de Cubelles ja té obertes les cites per vacunar els col·lectius més vulnerables, com les

0: En aquesta etapa, la vacunació es farà encara amb cita prèvia, però una de les novetats és que a partir del 16 de novembre ja es podrà accedir a la vacunació sense cita prèvia als centres d'atenció primària. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha destacat la importància de vacunar-se i ha indicat que això contribueix a la vacunació espontània, que ja es va engegar l'any passat, que és la que es permetrà a partir del 16 de novembre. Ha matisat, però, que és important demanar hora, ja que això és el que ha de permetre augmentar el nombre de vacunats al final.
1: És una decisió individual, evidentment, però és una decisió col·lectiva i una decisió que volem promoure des del govern, especialment en la gent gran i especialment en els nens, no? I totes les persones vulnerables. Per tant, amb aquest inici animem a demanar cita prèvia, mantenint la vacunació espontània a partir del 16 de novembre. Important, pensem que va contribuir a augmentar la cobertura en la campanya passada, però evidentment la cita prèvia a través de La Meva Salut ha de ser l'instrument que ens permeti augmentar el nombre de persones vacunades al país.
0: I la cap del Servei de Medicina Preventiva, Montse Martínez, ha assenyalat que aquest any hi haurà vacunes noves perquè s'han incorporat 3 soques noves i els vaccins s'han adaptat.
2: Tenim vacunes completament noves, tant de grip com de Covid. Recordem que la vacuna de grip ja des de l'any passat és trivalent. Si us en recordeu una mica, els que porteu una mica més de temps, hem tingut vacunes trivalents, després tetravalents i ara hem tornat a tenir trivalents. Doncs des de l'any passat tornem a tenir trivalents i aquest any és molt novedós perquè les 3 soques s'han modificat, s'han adaptat i són totalment noves. I a més, com ja han comentat també el secretari també i l'Albert, tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres i ja hem començat a distribuir des de fa dies als centres sanitaris per poder començar la campanya, són vacunes adaptades.
0: La voluntat del Departament de Salut de la Generalitat és concentrar l'activitat de vacunació tant com sigui possible abans del Nadal. Convocada una vaga general pel pròxim dia 11 de novembre. Les organitzacions que convoquen aquesta aturada diuen que ho fan sota els temes principals de l'habitatge i els salaris dignes. Així ho han anunciat en roda de premsa aquest dimecres a representants dels sindicats convocants, que són Comissions Obreres, UGT, la CGT, la Intersindical Alternativa de Catalunya, la COBAS, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Sindicat de Llogateres, després d'acordar-ho en una reunió. La portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya, Carme Arcarazo, ha explicat que aquesta vaga per l'habitatge, vol aconseguir demandes concretes i ha assenyalat que, sobretot, pretén aturar la compra especulativa i els desnonaments.
3: Unes demandes molt concretes per aconseguir contractes indefinits, que baixin de manera dràstica els preus dels lloguers, però que pugin els salaris. És una vaga per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives. És una vaga per aconseguir un impost a la riquesa que ens permeti ampliar de veritat el parc públic. I també és una vaga per aconseguir drets sindicals al món dels lloguers, al món dels llogaters, i una vaga per aturar, en definitiva, els desnonaments.
0: La secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, Belén López, ha reclamat que la mobilització per la vaga de l'11 de novembre marqui un abans i un després, ha dit, i ha demanat que s'aturi el país.
4: Una vaga que ha de ser una immensa mobilització que marqui un abans i un després. Ja n'hi ha prou de marges empresarials històrics que creixen i creixen i creixen i la riquesa no arriba a les butxaques de la gent treballadora. Només fan complir les butxaques dels especuladors i de les grans empreses. Per tant, nosaltres el que demanem és que tothom s'assumi en aquesta vaga general i que el dia 11 de novembre aturem el país, que estic convençuda que serà així i serà tot un èxit.
0: I el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha indicat que la vaga per l'habitatge no és improvisada i ha assenyalat que la mobilització pel desnonament de la Mari Carmen a Madrid i la votació dels decrets al Congrés dels Diputats haurien sigut els elements determinants per impulsar-la.
5: Aquesta vaga no és una vaga improvisada. Per això també suposo que estem aquí totes les organitzacions. Ja feia mesos i mesos que se'n parlava. Faltava trobar l'oportunitat o decidir quan. I a vegades les coses no es poden planificar, sinó que cal actuar en el moment. I, evidentment, a partir dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant. L'altre element determinant és la votació al Congrés de Diputats.

0: diputats que les dretes tomben de forma inhumana aquells decrets.
1: La data de l'11 de novembre s'ha donat a conèixer després de saber-se la mort de la Mari Carmen, la dona desnonada a Madrid que va encendre el moviment per l'habitatge arreu de l'Estat. A banda dels sindicats, la plataforma Dignitat a les Vies també ha anunciat que s'afegeix a aquesta convocatòria de vaga de l'11 de novembre.
2: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
4: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: L'entrevista.
1: Des d'aquest mes d'octubre que hi ha normativa nova de la Direcció General de Trànsit, que per tant afecta a tota la gent de Cubelles, i per saber-ne els aspectes més importants que han de tenir en compte les persones que circulin amb tota mena de vehicles, pràcticament, doncs, perquè també hi ha canvis que afecten als patinets, a les bicicletes, evidentment també a les motos i als cotxes, doncs per parlar-ne de tot plegat avui rebem els estudis de Ràdio Cubelles Jordi Marín, que és l'inspector en cap de la policia local de Cubelles. Benvingut, gràcies per atendre'ns.
2: Gràcies per convidar-me, bon dia.
1: I bé, des de l'1 d'octubre que s'ha posat en vigor aquesta normativa i que doncs a grans trets, diguéssim, que afecta sobretot aspectes concrets, no?, d'alguns aspectes de circulació, però diguéssim els grans temes no, és a dir, les velocitats i això que ja es va modificar, això per ara no es toca, no?
2: No, diguéssim que hi ha unes modificacions que afecten nosaltres per al que ens interessa l'àmbit urbà de Cubelles. Són modificacions que afecten als vehicles de mobilitat personal, a les bicicletes i a les motos en part també, motos i ciclomotors, que podem comentar també de passada. Però sí, és com una adequació, com una... Bueno, estem anant a acabar de regularitzar un espai que no estava regulat. Quan van aparèixer els vehicles de mobilitat personal va ser una novetat, estava una mica, diguéssim, alegal, i ara a poc es va normativitzant tot això.
1: De fet, n'havíem parlat, no?, perquè relativament recentment es va fer també uns canvis normatius que afectaven també els patinets, que havien de tenir assegurança, però que hi quedaven alguns aspectes, no?, que encara no estaven del tot definits, que ara sembla que sí, que s'han acabat de definir, no?, amb aquesta última actualització.
2: Sí, correcte. Ara ja, diguéssim, que queda tot ja bastant, bastant clar com ha de ser, i en alguns aspectes hi ha unes moratòries, un temps de treva que es dona, perquè entenc que l'administració ha vist que hi havia molts usuaris que havien adquirit aquests vehicles sense haver-hi encara normativa. Clar, alguns d'ells ara no la compliran i han donat un temps de marge, diguéssim, perquè la gent pugui, en els casos que es pugui regularitzar, ho regularitzi, i els que no, almenys que puguin donar un ús a aquests patinets durant un any. Abans d'entrar en detall, volia aconsellar, volia donar un consell, no?, que crec que és important, que a partir d'ara l'usuari o la persona que vulgui adquirir un vehicle de mobilitat personal, abans de comprar res, seria interessant que consultés la pàgina oficial de la Direcció General de Trànsit. Allí hi ha un catàleg dels vehicles, de les marques, de tot el que es podrà matricular, o ja surt matriculat o ja té un certificat, perquè el que no surti allà, em sap greu dir-ho, però els que tinguin algun d'aquests vehicles de mobilitat personal que no surti en aquesta llista, l'any que ve no podran circular amb ells, ni els podran regularitzar.
1: Per tant, atenció, no?, si veuen allò alguna oferta molt sucosa o algun anunci,
2: correcte,
1: molt d'això, que abans s'assegurin que realment doncs d'aquí un any encara podran continuar circulant, no?
2: Clar, perquè aquests vehicles que no compleixin la normativa es quedaran per un ús amb un terreny privat, amb un negoci tipus càrting o alguna cosa així, però no podran ja circular per la via pública. Llavors és interessant que abans de comprar res que s'ho mirin bé. Segona mà, inclús.
1: Sí, sí, també perquè hi pot haver això, molta gent que ho sàpiga, no?, i jugui potser amb la ignorància del comprador i se'n vulgui una mica,
2: correcte,
1: beneficiar. Bé, anem per parts, doncs comencem amb això, amb els patinets elèctrics o vehicles de mobilitat personal, que bé, han estat en discussió sovint, que n'hem parlat doncs amb l'inspector en cap Jordi Marín a més d'una ocasió. Bé, ara ja teníem això, doncs, que cal tenir assegurança per cobrir accidents i tot plegat. Quedava encara, doncs, per definir l'obligatorietat del casc. A partir d'ara, però, és obligatori el casc en patinets?
2: A partir d'ara ja és obligatori sempre. O sigui, el casc ja és obligatori sempre i l'armilla reflectant, en principi, és obligatori per la nit o en condicions de baixa visibilitat. Per exemple, si hi ha boira, plou molt, etc. Bueno, ja hauria de ser, diguéssim, natural, no?, de que algú es vulgui donar més seguretat amb ell mateix, però bueno, en aquest cas ara ja és obligatori. De nit s'ha de portar l'armilla reflectant, evidentment per la carretera no es pot anar amb els patinets elèctrics, no es pot sortir del nucli urbà amb ells. Per exemple, per anar a Vilanova hauríem de buscar alternatives a la carretera, tant l'antiga com la variant no es pot anar amb el patinet. I...
1: Sí, de fet, només si hi ha tipus carril bici segregat, paral·lel, però pel mig de la calçada.
2: Per la calçada, el que tots entenem per la carretera, no es pot anar amb patinet. I, evidentment, si hi ha un carril bici, perfecte. Per exemple, Sant Pere de Ribes és un exemple clar, no? Que tenen un carril bici que va d'un nucli a l'altre, de Roquetes a Ribes, per allà s'hi poden anar. En canvi, per el que és l'avinguda del Garraf, que tots coneixem, no? Una via de doble carril, amb circulació bastant intensa i tal, allí no poden anar. De fet, poden ser denunciats a partir d'ara per circular per la calçada, si tenen una alternativa.
1: I clar, el camí vell de Cubelles a Vilanova, no? Que és per on veiem que circulen més, aquí entraria...
2: Jo aconsellaria als que s'hagin desplaçat a Vilanova que vagin per el camí vell. Tot i que algú pot pensar, bueno, és més perillós perquè és més estret o més... Però almenys no és, és com un carrer, diguéssim, no és una via interurbana per se, no? Aquí hi hauria molts peros, no? Però bueno, evidentment no pots impedir que la gent vagi a treballar o vagi a l'escola i l'opció, diguéssim, més correcta seria anar pel camí vell, no per la carretera.
1: I si volen anar cap a Cunit, doncs pels carrers, no? Que
2: sí,
1: connecten amb
2: exacte.
1: Cunit.
2: Que no agafa la Charlie 31, la C31, que és el justament la via que està expressament prohibida de circular en patinet, i anar per qualsevol altre carrer de la zona marítima, per exemple.
1: Quina mena de casc han de portar? D'estar homologat? No, això s'hi ha entrat, perquè evidentment doncs, sí. Un casc de moto s'entén que no cal, no?
2: Aquí hi ha diferents tipus de casc. Hi ha cascs certificats, hi ha cascs homologats també, de bicicleta. Jo aquí aconsellaria que aquí faci una despesa mínima. Hi havia una marca de cascos molt famosa, antiga, Bell, que la propaganda que feia fa més de 40 o 50 anys era: si el teu cap val 100 euros, gasta't 100 euros en un casc. Aquí realment hem de fer una crida a una mica a la consciència, no?, de les persones. Si al teu fill li compres un patinet perquè es desplaci a l'institut, no et compris qualsevol casc, tampoc. Una cosa que protegeixi una mica, que tingui algunes garanties. Ara mateix també hi ha una certa moratòria amb els cascos dels ciclomotors, per exemple, que hi havia uns que eren homologats, uns altres que eren certificats. A partir de l'any que ve hauran de ser homologats sí o sí tots. No podrà haver-hi una compra per una xarxa d'aquestes de compra directa a un casc que potser aquí no té les garanties legals. Però ja ens hem d'avançar aquestes coses. El cas realment és et pot salvar la vida i crec que és una despesa que s'ha de fer.
1: Sí, de cap només en tenim un, no?
2: Correcte.
1: Per tant, més val protegir-lo perquè, si no, clar, malament. Altres aspectes a tenir en compte de patinets elèctrics és també l'edat mínima per circular-hi, no? També aquí cada ordenança, cada municipi havia anat fent o desfent.
2: Sí.
1: Ara sembla ser que també queda fixada una edat mínima per poder portar patinet elèctric, oi?
2: Sí, és així. A les ordenances municipals, com bé dius, cada ajuntament feia una mica la seva. Hi havia molts ajuntaments, per exemple, que fixaven l'obligatorietat del casc abans d'haver sigut desenvolupat reglamentàriament per l'Estat, cosa que després no es xocava amb recursos o directament amb que l'organisme de gestió tributària no volia cursar aquestes denúncies. Bueno, nosaltres aquí vam estar aguantant fins que ha sigut ja obligatori 100% l'ús del casc, i l'edat és el mateix. Hi havia ajuntaments que decidien 14, 16, al final s'ha decidit 15. És 15. Abans dels 15 anys no es pot anar amb un UBMP, un patinet elèctric, que tots el coneixen com patinet elèctric, i a partir dels 15 doncs ja es pot conduir aquest tipus de vehicles.
1: Clar, això cal sumar-hi el que dèiem, que cal tenir també l'assegurança, no?
2: Sí, ara mateix ja serà obligatòria l'assegurança, serà obligatori estar registrat a la Direcció General de Trànsit, que et donen una mena de pegatina, no?, que és una matrícula. Bueno, tot això ja és el que dèiem, que ja s'ha anat normativitzant. Hi ha hagut un buit legal durant uns anys. Aquí algunes persones s'han beneficiat. Ja no parlo de l'usuari, que es pugui haver beneficiat de no pagar unes assegurances o unes matrícules. També parlo dels distribuïdors i tal, però això estava clar que tenia els dies comptats perquè no podia ser. Mm-hmm. Tots tenim en ment de que fa uns anys els ciclomotors que corrien per Cubelles, doncs corrien el mateix o menys potser que aquests patinets, que també portaven unes plaques municipals, si recordeu, o no portaven directament, mm-hmm. doncs això és el mateix.
0: Sí, hi ha hagut un buit legal
2: durant
0: un
2: temps, sí, també, correcte. Sí. Tot això al final s'ha de regular, perquè al final estem parlant de la seguretat de les persones, de la vida de l'usuari, dels danys que es puguin produir, de moltes coses que no era normal que estigués amb aquest buit legal, aquest tema.
1: Ara que has tret el tema dels ciclomotors, no sé si heu notat, no? Que fa anys que ets policia, doncs aquesta substitució, potser sobretot amb la gent més jove, del ciclomotor al patinet elèctric.
2: Sí, clarament. A part que fa uns anys cap aquí, les assegurances dels ciclomotors, bueno, les assegurances per gent jove de menys de 25 o 26 anys... són, bueno,
1: difícils
2: d'assumir, clar. No sé si són abusives, perquè les asseguradores fan els seus números i fixen una quantitat que ells consideren que no perden, però evidentment molts joves, la despesa de comprar un ciclomotor ja era important, perquè ja són uns milers d'euros a vegades, però a sobre és una assegurança tan cara i, bueno, doncs molts han optat per passar el patinet elèctric, evidentment.
1: I la benzina, no? Que és una...
2: Sí,
1: evidentment. Que també ha pujat
2: tot ajuda,
1: bastant, no?
2: Tot ajuda, sí, sí.
1: Clar, carregar un patinet, depèn de com, segons qui, doncs ja busca la manera de carregar-lo en un lloc que potser fins i tot no paga res, no?
2: Correcte, clar.
1: En canvi, sí, sí. La benzina, potser, doncs, ara, avui en dia, 6 o 7 euros a la setmana no te'ls treu
2: evident,
1: ningú, no?
2: Clar.
1: Sí, sí, sí.
2: Després també és clar que la policia local... durant uns anys, diguéssim, que ha fet més incidència amb els ciclomotors, perquè un vehicle ja matriculat i tal, i el patinet quedava amb aquest buit legal que a vegades, segons quins casos, no, és que no, et veies una mica impossibilitat a corregir una actitud perquè no estava regulada, no? Uh-huh. I el ciclomotor era més clar, llavors tenia més pressió fiscal, policial i de tota mena, no?
1: I clar, i l'altra també situació que es va viure amb els ciclomotors, i ara no sé si es viu també amb els patinets, és el trucatge. És a dir, en teoria estan limitats, no? Els vehicles tenen unes limitacions, però es poden modificar tecnològicament perquè corrin, sí, més, sí. Perquè tinguin, doncs, unes prestacions que superen, no?, el que hauria d'estar establert.
2: Sí, també...
1: Això es pot controlar?
2: Sí, es pot controlar. Ahir mateix vam assistir a un acte a Sitges, el patró de la policia de Sitges, i van felicitar la Guàrdia Urbana de Tarragona per la col·laboració amb assessorar-los i formar-los en aquest tipus de detecció de característiques modificades de patinets elèctrics. És un cas que s'està donant, aquí a Cubelles també, i realment ens exigirà una actualització a nosaltres també. Però, per exemple, ja partim de la base de que segons el pes que tinguin, 25 quilograms, i de la velocitat que desenvolupin, pues, si és menys de 25 quilograms poden córrer més legalment, però si pesen més de 25 han de córrer menys, que sembla una mica contradictori, no? Però, total, hi ha una normativa que es pot consultar, és pública, que ja t'indica quines característiques o quines prestacions no poden desenvolupar aquest tipus de vehicles. I clar, si veiem una cosa molt evident, doncs iniciarem una investigació, ho determinaríem i hi hauria unes sancions, està clar.
1: Perquè sí que el que s'ha establert, no?, amb aquests canvis normatius no és tant una inspecció tècnica, no?, com la que una ITB, diguéssim, que tenen els cotxes o les motos i això, sinó que siguin, no?, com has dit, fabricats d'una manera i, per tant, ja sí. Sàpiguen més o menys, no? Clar. Hi hagi un llistat que sí. Està més o menys controlat de
2: bueno, al final hi ha unes característiques que ha de complir un vehicle de mobilitat personal, que són molt clares. Si no les compleix, ja sabem que no és un vehicle de mobilitat personal, i n'hi ha algunes que són evidents. Per exemple, si porten seient, hi ha molta gent que encara els panem que porten un seient acoplat, no poden portar-lo. Mm-hmm. A menys que portin un sistema d'autoequilibrat, que no el porta quasi cap, perquè els sistemes d'autoequilibrat, perquè m'entengueu, és això que porten el Segway i tots aquests mm-hmm. aparells,
1: sí.
2: Que diguéssim que fan que amb el moviment del cos del conductor pues, acceleri o freni. No? La majoria d'aquests patines no ho porten. Llavors, els que porten un seient acoplat es podria determinar que són ciclomotors i se'ls podria obligar a homologar-los o en alguns casos inclús denunciar per circular amb un ciclomotor sense tenir la llicència corresponent, l'assegurança corresponent, el que sigui, no? Mm-hmm. Entraríem un altre... Això ja s'obria un altre meló, no? Però, bueno, en definitiva...
1: Bé, però està bé saber-ho,
2: sí,
1: no?
2: Sí, però que... no, el patinet elèctric que tots tenim en ment no pot portar seient. Mm-hmm. S'ha d'anar de peu. Mm-hmm. Això s'ha de quedar clar.
1: Molt bé. I la velocitat màxima que poden anar aquests vehicles, això sí, segons la via o...?
2: No, això... Bueno, les limitacions de velocitat són les mateixes que per als vehicles, al final, no? Però depenent del tipus de patinet, diguéssim, mm-hmm. i depenent del seu pes, doncs poden desenvolupar una velocitat fins a 25 km per hora, màxim. O sigui que, en teoria, dins de Cubelles no haurien d'accedir ningú límit de velocitat, perquè són a 30 tot Cubelles.
1: Clar, clar.
2: Llavors, i per la travessia, per la carretera, no poden anar. O sigui que, en principi, no haurien d'accedir la velocitat, si no estan trucats.
1: Clar, clar. Bé, doncs, pel que fa a aquest aspecte dels vehicles de mobilitat personal, dels patinets, hi ha cap altre tema que vulguis afegir?
2: Que tingueu en compte que s'haurà de portar enllumenat de nit, o sigui, que s'haurà de portar enllumenat el patinet i activar-lo de nit. Això hi ha molts patinets que encara no porten llum, doncs serà necessari.
1: Vale. Que això es pot acoplar, entenc?
2: Sí, es pot buscar són accessoris, sí. Que en principi no, el que no el tingui... En principi, també el que deia, el que es compraria un vehicle de mobilitat personal ha de sortir amb totes les característiques legals ja, però és un accessori com a les bicicletes, es pot instal·lar. Mm.
1: D'acord, doncs bé, qui vulgui, evidentment, tots els detalls exactes ho pot anar a buscar a la DGT o en altres webs, no? Mm-hmm. Canviem de vehicle, passem ara, diguéssim, el que hauria de ser un pèl més inofensiu, però que també doncs, se circula per Cubelles, les bicicletes. Mm-hmm. Les bicicletes, bé, segurament no està tot tan regulat, no?, perquè doncs, no poden arribar potser a aquestes velocitats i tot això, però sí, no?, que hi ha circulació i tot això. No sé si hi ha canvis que han de tenir en compte els ciclistes...
2: Bueno, aquí, parlant dins del nucli urbà, bueno, els ciclistes que desenvolupin la seva activitat professional sí que han de portar casc i armilla reflectant. Uh-huh. Els ciclistes, diguéssim, amateurs o en plan esportiu i tal, en el moment que surtin a la carretera, han de portar casc obligatòriament ja. No hi ha cap exempció ara ja per anar sense casc per la carretera. Ara, un pare amb els seus fills que va per aquí, per una zona que es pugui circular en bicicleta, a Cubelles, a dins del nucli urbà, ara mateix no és obligatori el casc.
1: Els nens sí, no? Els nens sempre...
2: Sí, però aquí jo també faria una crida com el que he dit abans dels cascos homologats. Ja hauria que no sigui obligatori, no hauria d'impedir que no veiem la realitat. Una bici parada, poses el peu malament, caus de costat i et piques contra la vorera, contra el canto de la pedra, i et pots fer molt de mal, i més un nen. Llavors, ja no hauríem d'esperar que fos obligatori. Avancem-nos. Comprem un casc al nostre fill, ens el posem nosaltres per donar exemple, i així ens evitem molts plors i molts...
1: No, no tant. I bé, està clar, surts que puguem tenir, o pitjor, clar.
2: Sí, sí, sí. I llavors de la bicicleta el que sí que canvia bastant és normes per als conductors respecte a les bicicletes.
1: És a dir, la convivència entre vehicles i bicicletes.
2: Se fa molt o sigui, es remarca molt que els conductors hem de respectar molt les bicicletes. Hem de fer una separació àmplia, sobradament àmplia, perquè no hi hagi cap perill de tirar una bicicleta per la carretera. Per exemple, canviar de carril totalment, si és una via de doble sentit, passar-se a l'altre carril, i si és una carretera d'aquestes estradetes, pues deixar el màxim de marge, no? Un metre i mig com a mínim, però tot el que sigui possible, perquè reduir la velocitat quan avancem les bicicletes, reduir 20 km per hora la velocitat permesa a la via, o sigui, que prendre unes precaucions. Realment no es parla molt dels accidents en bicicleta, sempre a telenotícies i altres canals d'informació així més globals. Quasi cada cap de setmana ens parlen dels morts en motocicleta que hi ha hagut el cap de setmana, i les bicicletes no sé si és per tabú o perquè es vol promocionar l'ús d'un mitjà més ecològic i tal, però no se'n parla, hi ha molts accidents a la carretera. I és necessari que tots ens conscienciem que la gran part dels accidents són provocats per un turisme, segurament. Clar. Turisme, furgoneta, aquí en tenim algun cas a Cubelles mateix d'una vilatana que va morir d'un cop amb una segurament amb una furgoneta. Bueno, És el, diguéssim que el, la normativa va encaminada més a l'usuari del turisme que conviu amb les bicicletes, com, és, com molt bé has dit, no? Va per aquí la cosa.
1: Que a més s'ha de deixar una distància, no? O no acostar-se molt, no? Sí, als ciclistes,
2: és molt important,
1: si vas
2: sí.
1: amb cotxe...
2: Reduir la velocitat, també. Mm. No només és tocar-lo físicament, a vegades és el desplaçament d'aire que produeix un turisme.
1: Clar, la massa que té un vehicle gran...
2: Sí, sí. Pues, fa que perdi estabilitat la bicicleta i pugui anar a terra i fer-se mal.
1: Bé.
2: I després, bueno, ja... Jo crec que ja el següent interessant que hi ha, que hi ha hagut d'aquestes modificacions és les modificacions respecte als motoristes i
1: conductors
2: de ciclomotor.
1: Les motos, no? S'ha parlat molt de que, bé, sembla potser una cosa també de sentit comú, però s'ha parlat molt del calçat, no? El calçat a l'hora d'anar amb moto.
2: Correcte.
1: Això s'ha hagut de posar la normativa,
2: sí.
1: No?
2: Sí, bueno, de moment serà obligatori per conductors i per passatgers també. L'ús de, bueno, casc és evident que ja era obligatori fa molts anys. També parlem aquí ara de... Els ciclomotors es feia... Hi havia molta gent que es comprava cascos certificats per al... No diré xarxes, noms comercials, no? Però tots coneixem... compra a través d'internet, veus un casc que... Ostres, que ve de preu, no sé què. Està certificat, perfecte. Certificat, me'l compro. Però certificat no vol dir que estigui homologat a Espanya. Clar. O a Europa. Llavors, ara, a partir d'ara sí que serà obligatori que també siguin homologats els cascos, es mirarà bé, i que el portin en passatger, conductor, i està el tema del calçat i el tema dels guants.
1: I els guants, també,
2: de moment serà obligatori portar guants en vies interurbanes, i hi ha una, també hi ha una moratòria que durant d'aquí un temps, no sé si uns mesos, un any, dos anys, perquè no ho sabem, ja sortirà l'homologació correcta dels guants que s'hauran de portar. Però bueno, aquí estem amb les mateixes que el casc. No val la pena comprar-se uns guants de fira perquè el tema de que s'obligui a portar calçat tancat és perquè amb una caiguda el dit petit del peu és fàcil que desaparegui. Amb pocs metres de fregament contra l'asfalt ens podem fer una idea clara, no? Del que, de per què està pensada aquesta norma. I els guants és el mateix. Ens posem uns guants que no ho protegeixin prou i amb un fregament petit, no cal que sigui un accident molt greu, eh? Ens podem quedar sense algun dit. És una... va per aquí la cosa. També s'haurà de portar una armilla reflectant a les motos, per si tens un accident posar-te-la. S'havia discutit molt si al final es faria o no, perquè hi ha motos que no tenen espai físic per portar una armilla, però al final sí. I, bueno, i poca cosa més. Els conductors que estiguin treballant amb moto, repartidors, etc., hauran de portar l'armilla, l'armilla posada sempre. I, bueno, en principi és això. Si no recordo malament, el calçat tancat és en tot tipus de vies, o sigui que aquí,
1: sempre,
2: a dins del casc urbà, ja serà obligatori. Serà complicat de controlar perquè ja és evident que molta gent agafa el scooter, el ciclomotor per anar a la platja, per anar al súper i tal. Serà complicat, però hem de fer una mica de pedagogia. La idea que tenim a veure, l'esperit que tenim a la policia local és d'intentar, no, des del primer dia que es pot denunciar, no anar a corregir les infraccions que observem directament amb la denúncia. Segurament farem campanya informativa, etc, per conscienciar una mica la gent. Ara, com que ve el fred, no es donarà tant, potser, però de cara a la primavera haurem de fer un recordatori.
1: Clar, sobretot això, no? La temporada a platja potser és en què es pot donar més, no? Aquesta situació no anar ben calçat, no? Per anar amb moto fins a la platja.
2: Sí, i entenc que és una incomoditat, però... És la mateixa incomoditat que el dia que ens van imposar el casc fa 30 o 40 anys, que ningú s'ho creia, que per anar amb el Vespino a la platja t'haguessis de posar un casc. I ara ningú se li acudeix a agafar un ciclomotor o una moto sense casc. Bueno, és, al final...
1: o no posar-se el cinturó, no?, quan puges al cotxe,
2: sí,
1: no? Que això també doncs, és una norma que al final... tothom ha acabat adoptant perquè no té res més que posar, vull dir, el benefici que tens de posar-te el cinturó amb no posar-te'l no...
2: Al final l'evidència cau per al seu propi pes. El que passa que si vull fer una reflexió aquí, hem millorat molt en temes de seguretat passiva. Passiva és els cinturons, els cascs, els airbags, els controls de tracció i de frenada dels vehicles, i continuen havent-hi morts a la carretera. Aquí, tots els mitjans que posem, no serveixen de res i el conductor, ja sigui d'una bicicleta, d'un patinet elèctric o d'un vehicle d'altres prestacions, no posa seny. De moment, l'humà és el que té l'última paraula sobre si vols fer una conducció segura, respectuosa i amb garanties d'arribar a casa d'una peça, tu i la teva família, o confies tot a la sort i als mitjans tecnològics que el cotxe, que no, de moment no és autònom el cotxe. Si tu portes un airbag o 6 i portes un ABS d'última generació i portes tota la tecnologia que estigui a la teva disposició, però...
1: mires el mòbil o...
2: Clar. Correcte. Aquí, aquí és el punt clave.
1: Sí, sí, sí.
2: Les distraccions al volant i junt amb la ingesta de substàncies o d'alcohol són les principals causes d'accidents i d'accidents greus. Uh-huh. Ja sigui al casc urbà o a la carretera. Uh-huh. I a la carretera normalment amb conseqüències molt tràgiques. Uh-huh. Llavors, és per això que volia fer aquesta reflexió. Uh-huh.
1: De fet, no fa gaires mesos no vam tenir un accident molt fort aquí al municipi de Cubelles, no? Uh-huh. La C31 allà a l'alçada del polígon de les Salines, oi?
2: Sí.
1: Entre dos vehicles que...
2: Sí, aquest és un dels pitjors accidents que et pots trobar, que és picar dos cotxes de cara, diguéssim. Uh-huh. És perquè, clar, assuma la velocitat d'un i la de l'altre, el cop és important i per sort no va ser tant, les conseqüències no van ser com semblava el primer moment, perquè els agents que van intervenir allà, bueno, van passar una mala estona. Evidentment els ferits també, no? Però em refereixo que els que estem després atenent a les víctimes, els SEM, els Mossos, nosaltres, allò era dantesc i segurament va ser una distracció.
1: Mm-hmm. Sí. Per sort, sense víctimes mortals,
2: que sapiguem, no. Hi havia ferits greus, però no víctimes mortals. Sí. Mm-hmm.
1: Bé, hem comentat avui amb en Jordi Marín, l'inspector en cap de la policia local, doncs els canvis en aquesta normativa de la Direcció General de Trànsit, que se sumen a uns, sobretot, que afectaven els patinets que hi va haver doncs, no fa gaires mesos, que doncs, estan posant ordre a un fet que ja és comú, no? Que és doncs, aquesta mena de vehicles que s'han convertit en un element més, no? Que passa pels nostres carrers, que fan servir doncs, els nostres familiars, amics, companys, etc. I que per tant doncs, també a poc a poc s'han anat regulant i ara tenen doncs, una norma cada vegada més clara. Doncs Jordi Marín, no sé si vol afegir res més com a inspector en cap de la policia local.
2: Només una coseta, que continuem amb les campanyes de control tant d'aquestes, de vehicles de mobilitat personal i bicicletes com d'altres, que regularment el Servei Català del Trànsit ens indica quines campanyes toquen, però que nosaltres de patinets elèctrics, diguéssim, anem fent intercalades, anem fent quan podem, ara mateix n'hi ha una en marxa.
1: Perfecte, doncs estarem atents també i donarem informació dels resultats, no? També d'aquests controls, perquè la gent també es vagi conscienciant. Jordi Marín, inspector en cap de la policia local, moltíssimes gràcies.
2: De res, a vosaltres.

0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
1: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes de Ràdio Cubelles, Dansa Viva, que esteu escoltant al 107.5 de la FM, el teniu en antena dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i el podeu escoltar també a la vostra comoditat al podcast de la ràdio, radiocubelles.cat, ràdio a la carta.
1: Molt bon dia. Us donem la nostra més cordial benvinguda un cap de setmana més a Dansa Viva, l'espai sardanista que us acompanya els caps de setmana a Ràdio Cubelles. Us el preparem i presentem la Francesca i el Josep.

començarem amb la música d'avui, amb la Cobla Maricel de Sitges i una obligada de tible de l'any 1986, una gran sardana d'un gran compositor, Ricard Viladesau. Cel amunt.

Ha estat una magnífica obligada de tible que Ricard Viladesau va compondre a la memòria del seu fill, Celamon, i l'hem escoltat amb la cobla Maricel. A continuació tenim una sardana de 1996 del recordat compositor Tomàs Gil i Membrado amb dedicatòria al Garraf, als Gegants de Sitges, amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

A la part central del nostre programa tindrem de protagonista el compositor Robert Agustina i Busquets. Hem fet una selecció de sardanes d'un CD monogràfic titulat Obra per a Cobla, enregistrat per la Cobla Berga Jove. Començarem aquesta selecció amb una sardana estrenada l'any 2001 i dedicada a una parella amb motiu del seu casament, Gerard i Marta.

La Cobla Berga Jove ha interpretat Gerard i Marta, una dedicatòria d'amistat i celebració. I ens acompanya la mateixa Cobla amb un títol del 2012, escrita per a la Cobla Contemporània i té l'estil característic de la formació, peces alegres i divertides. I en aquest cas s'inspira en melodies de populars dibuixos animats, La Bella Picapedra.

Acabem d'escoltar La vella picapedra, de Robert Agustina. I seguim amb aquest compositor amb una sardana del 2020 que l'autor va titular segons el que considera que és l'estil d'aquesta peça, clàssica.

Hem escoltat la cobla Berga Jove amb aquesta sardana que Robert Agustina va definir així, clàssica. I tot seguit un títol del 2015 dedicat a la cobla Berga Jove en el primer aniversari de la seva creació, un any i un dia, estrenada l'endemà de la data de l'aniversari.

Acabem d'escoltar Un any i un dia, una dedicatòria de Robert Agustina a la cobla Berga Jove, que és la que l'ha interpretat. I seguim amb el mateix compositor i cobla, ara amb una altra de les composicions de l'estil de la cobla contemporània, una de l'Oeste, amb melodies de pel·lícules d'aquest gènere.

Era la sardana Una de l'Oeste, un repertori de melodies de westerns molt conegudes. I per acabar aquest repertori tenim una sardana estrenada el 2016 que forma part del disc del centenari de la coronació de la Mare de Déu de Queralt, Queralt al cor.

Era la cobla Berga Jove amb caral al cor de Robert Agustina, dedicada al centenari de la Mare de Déu de Caral, que incorpora notes de l'himne de la coronació.

0: A continuació, presentem l'espai del concurs La Sardana de l'Any. Escoltarem les sardanes de l'eliminatòria d'aquesta setmana i, si ho desitgeu, podeu votar la vostra preferida a la web d'aquest concurs www.lsda.cat o bé a través del telèfon de Som Sardana al 93 319 76 37.
1: Som Sardana presenta La Sardana de l'Any. Tercera eliminatòria. Sardana número 1. En Joan i l'Antònia de Santa Coloma. De Joan Vila. Cobla Sant Jordi.

Bé, amics, doncs estem ja a la part final del nostre programa. Acabarem amb el compositor Carles Santiago, qui el passat mes de gener va complir 70 anys. Escoltarem una sardana del 1983, l'Aplec de Martorelles, que serà a càrrec de la Cobla Jovenívola de Sabadell.

Hem escoltat l'Aplec de Martorelles de Carles Santiago i Roig amb la Cobla Jovenívola de Sabadell. Amb aquesta sardana acomiadem el nostre Dansa Viva d'avui. Us esperem la setmana vinent escoltant la nostra estimada música de cobla. Bona setmana a tots!

Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles. Soc la Francesca Sol i això és l'Hora dels Clàssics, un programa setmanal dedicat a la música clàssica, música immortal i intemporal de sempre, que espero que us agradi escoltar, i per això doncs, he fet una selecció de peces que crec que poden ser adients i agradables per acompanyar-vos a aquesta estona, sigui diumenge, sigui dilluns al vespre o a l'estona que vosaltres decidiu escoltar aquest o qualsevol altre programa, el podcast de la ràdio. Doncs gràcies per ser aquí i comencem amb l'Hora dels Clàssics. Començarem el programa de nou amb el compositor valencià Vicent Martín i Soler i la seva òpera Una cosa rara, que porta el subtítol de Ossia, Bellezza e Onestà, amb versió de transcripció per a instruments de vent. Hem anat escoltant ja anteriorment fragments d'aquesta òpera i avui farem la darrera part, el Divertimento número 4, si bemoll major, al final, Allegro largo, Andante con moto allegretto, Allegretto andante i Allegretto. L'orquestra que l'interpreta és el conjunt de música de cambra Moonwinds, dirigits per Joan Enric Lluna.

Era el divertimento número 4, la part final d'una cosa rara que hem anat escoltant en diversos programes. Anem ara al compositor Johannes Brahms i de la seva simfonia número 1 en do menor opus 68 escoltarem l'Allegro. Està interpretada per l'orquestra Concertgebouw d'Amsterdam i dirigida per Herbert von Karajan.

Hem escoltat una part, un fragment de la sinfonia número 1 en do menor, opus 68, de Johannes Brahms, amb la batuta de Herbert von Karajan. Anem ara a dues parts corals d'òpera. Començarem per Otto Nicolai i la seva obra Les alegres casades de Windsor, amb la Filharmònia, Orquestra i Cors, dirigides per Nikolai Bobok. I després d'Albert Lotzing, de la seva òpera Undine, la peça que porta per títol Núvia Casta, amb l'Orquestra Estatal de Múnich Gladbach i el Cor Jove, dirigits per Pierre Günther.

Han estat dues parts corals d'òpera, la primera d'Otto Nicolai i la segona d'Albert Lotzing. Continuem amb òpera, però ara acompanyada de la grandíssima Maria Callas. Escoltarem dues àries. La primera de la Traviata de Verdi, sempre libera, acompanyada del tenor Alfredo Kraus, amb l'Orquestra Sinfònica del Teatro San Carlos de Lisboa, dirigida per Franco Gione. I a continuació, de Romeo i Julieta de Charles Gounod, Jeve Vibre d'Anserref, amb l'Orquestra Nacional de la Radiodifusió Francesa, dirigida per Georges Prêtre.

Hem escoltat dues àries d'òpera amb la magnífica veu de Maria Callas. La primera ha estat de La Traviata i la segona de Romeo i Julieta. I per la darrera part del programa tenim a Mozart amb l'Orquestra Simfònica de Torí dirigida per Herbert von Karajan. Escoltarem la sinfonia número 35, D major 386, Hafner. Quatre parts que composen aquesta sinfonia número 35 de Wolfgang Amadeus Mozart.

Doncs amb la sinfonia número 35, Haffner de Mozart, l'Orquestra Simfònica de Turí i la direcció de Herbert von Karajan, acabem el nostre programa d'avui. Espero que em vulgueu acompanyar la setmana vinent a l'Hora dels Clàssics, a Ràdio Cubelles. Bona setmana!

Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant-pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: De vegades, una vida sencera pot canviar per un tros de pa, un acte de misericòrdia o una decisió de justícia. Amb aquest punt de partida, comencem la història d'avui. Una història de pobresa i esperança, de persecucions, revoltes i segones oportunitats. Però, sobretot, amb una pregunta que continua oberta. Pot una persona escapar per sempre del seu passat? Benvinguts entre històries, l'espai literari de Ràdio Cubelles. Soc Javier Adeva i en aquest episodi obrirem les pàgines d'un dels grans monuments de la literatura francesa, Els Miserables, conegut en castellà com Los Miserables o en el francès original com Les Misérables, de l'escriptor Victor Hugo. Aquesta obra va ser publicada l'any 1862 i és una novel·la que recorre diverses dècades de la França del segle XIX i converteix les vides dels seus personatges en una reflexió sobre la desigualtat i la dignitat humana. Vet aquí que una vegada hi havia un home anomenat Jean Valjean, condemnat a 19 anys de presó per haver robat un pa i pels seus intents de fugir. Quan recupera la llibertat, el passaport groc que l'identifica com a expresidiari fa que tothom el rebutgi. Només el bisbe Mirel l'acull i després que Valjean li robi la plata respon al delicte amb un gest de perdó que transformarà per sempre la seva vida. Amb una nova identitat, Valjean es converteix en un empresari respectat i en alcalde, però el seu passat continua perseguint-lo en la figura de l'inspector Javert, un home que creu que la llei és absoluta i que ningú no pot canviar realment. La confrontació entre tots dos es converteix en el gran eix moral de la novel·la. Paral·lelament, coneixem Fontaine, una jove mare abandonada que perd la feina i cau en la misèria mentre intenta mantenir a la seva filla Cosette, explotada pels hostalers Thénardier. Abans que Fontaine mori, Valjean li promet que cuidarà de la nena. La rescata i tots dos escapen a París, on construeixen una nova vida lluny de Javert. Anys després, Cosette s'enamora de Marius, un jove idealista relacionat amb un grup d'estudiants republicans. Durant la insurrecció de París de l'any 1832, les seves vides conflueixen a les barricades. Valjean salva Marius i quan té a Javert a les seves mans, decideix perdonar-lo. Incapaç d'acceptar una misericòrdia que destrueix la seva visió rígida del món, Javert posa fi a la seva vida. Valjean, en canvi, acaba confessant el seu passat i mor després de retrobar-se amb Cosette i Marius, reconciliat amb la persona que s'ha convertit. Una de les raons per les quals Els Miserables continua sent una història importantíssima és que Victor Hugo no presenta la pobresa com un simple decorat, sinó com una força que condiciona les decisions i fins i tot la manera com una societat jutja a les persones. Jean Valjean no neix com un criminal, ja que és condemnat després de robar per alimentar a la seva família i quan surt de la presó el rebuig dels altres sembla fer-lo tornar al delicte. El contrast entre Valjean i Javert resumeix una de les grans preguntes del llibre. Javert defensa una justícia basada exclusivament en la norma, mentre cavaljant, descobreix, gràcies al bisbe, que la justícia, sense compassió, pot convertir-se en una altra forma de crueltat. Per això, més d'un segle i mig després, l'obra encara és rellevant, perquè parla de desigualtat, exclusió i falta d'oportunitats, però també defensa que un acte de bondat pot interrompre aquest cercle. En Els Miserables, la compassió no és debilitat. És la força capaç de transformar una vida i potser també una societat. És hora de gaudir d'uns minuts de música. I el tema que escoltarem avui és I Dream a Dream, en la versió de Susan Boyle. La cançó forma part del musical Els Miserables i és interpretada per Fonty quan la seva vida ja s'ha enfonsat. Ella recorda els somnis de joventut, l'amor i el futur que havia imaginat, i els compara amb un present marcat per l'abandonament, la pobresa i la humiliació. Aquest famós musical condensa una novel·la amb tantes pàgines, amb escenes i melodies. I I Dream a Dream converteix la tragèdia en una confessió que el públic pot sentir gairebé en primera persona. La versió de Susan Boyle va donar una nova vida a la cançó després de la seva actuació televisiva a l'any 2009 a la versió britànica de Got Talent. La força de la seva interpretació va fer que moltes persones descobressin aquest tema, abans fins i tot de conèixer el propi musical. Així que, sense més dilació, entro música.

Si parlem de versions, una de les adaptacions més reconegudes és la pel·lícula musical estrenada al 2012 i dirigida per Tom Hopper. Hugh Jackman interpreta a Jean Valjean. Russell Crowe és Javert i Anne Hathaway dona vida a Fantine. La pel·lícula adapta principalment al musical teatral, però conserva el conflicte moral, la denúncia social i els grans personatges de la novel·la de Victor Hugo. Tot i que Fantine ocupa una part relativament breu del metratge, la interpretació d'Anne Hathaway és un dels moments més recordats. La seva versió de I Dream a Dream està filmada gairebé en un primer pla continu i posa el focus en la respiració, la veu i el rostre del personatge. En lloc de convertir la cançó en un número espectacular, la pel·lícula la presenta com el testimoni d'una dona que acaba de veure desaparèixer totes les seves esperances. Tot i que la pel·li simplifica algunes trames i personatges perquè és impossible traslladar tota l'extensió de la novel·la a la gran pantalla, aquesta versió aconsegueix acostar la història a una gran audiència. Anne Hathaway va guanyar l'Oscar a la millor actriu secundària i la seva Fantine va quedar com una de les imatges més potents de la seva carrera i d'aquesta adaptació. Avui hem obert les pàgines dels Miserables, una novel·la colossal que sovint recordem per les barricades o per les cançons del musical, però que en realitat parla de la dignitat de les persones que la societat prefereix no mirar. Jean Valjean ens mostra que ningú no hauria de quedar condemnat per sempre al seu pitjor moment. Javert ens reparteix del perill d'una llei sense empatia i Fantine posa rostre al preu de la pobresa i de la indiferència. Victor Hugo va escriure sobre la França del segle XIX, però les preguntes que planteja continuen sent profundament actuals. Què devem als altres i quantes oportunitats estem disposats a concedir? Gràcies per acompanyar-me en aquest recorregut per les pàgines de Victor Hugo. Ens retrobarem la setmana vinent a Ràdio Cubelles, en directe i en format digital, on tornarem a deixar-nos portar per un nou clàssic per redescobrir perquè encara continua tan de moda. Fins al proper episodi, aquí, entre històries.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics,
2: Ràdio
3: què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon com dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

de Més enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi Garcia.

0: Salut i alegria per tothom, abraçades amigues i abraçats amics, persones humanes que no us deixeu entabanar fàcilment per la mediocritat i que, en canvi, us presteu en aquest instant a recórrer el món a través de les seves músiques més autèntiques. Salutacions i abraçades de Belén Lozada, ajudant com i quan pot, i d'un servidor davant del micròfon, persones humanes que us conduirem avui, amb la nostra edició número 939, per 7 racons musicals ben variats i de qualitat contrastada. Iniciarem el viatge amb un peu a Hongria i l'altre a Polònia amb un projecte tricèfal amb artistes de primer nivell. Tot seguit anirem a la República Siberiana de Buryatia per gaudir amb un projecte que fusiona sons xamànics i d'avantguarda. A la secció eclèctica, tres propostes que faran honor al nom de l'espai. Des de Finlàndia, un quartet de folk contemporani. Des de Taiwan, una òpera autòctona ben innovadora. I des de Kènia, un altre projecte col·laboratiu que obre nous camins. Acabarem l'edició en clau estrictament femenina amb altres dues fenomenals propostes. Des de Moçambic, l'obra d'una talentosa cantautora, i des del Quebec, el nou àlbum en solitari d'una aclamada artista nascuda al Líban. Som-hi, doncs, amb el disc Mieza Medje Balk, una obra gestada per consagrats artistes procedents d'Hongria i Polònia. Tots ells habitants de territoris de folk en estat pur dels seus respectius països. La cantant Melinda Balok i el trio Erdofu des d'Hongria i la Janusz Prusinowski Companya des de Polònia han unit els seus incontestables talents per crear aquest àlbum que transita per les músiques tradicionals dels dos països.
1: 1, 2, 3.

Hem gaudit amb Chico Spasiak i Mazurek, dues peces fenomenals del disc Mieza Medieval, una obra conjunta nascuda entre Hongria i Polònia de la mà de dues mítiques formacions de sons folklòrics, per una banda el trio Erdofu i per l'altra el quartet Janusz Prusinowski Companya, una unió ja de per si superba que es reforça en la majoria de les composicions del treball amb la veu potent i captivadora de la també hongaresa Melinda Balogh. Tots aquests músics es coneixen des de fa molt de temps. Els seus camins s'han creuat sovint en festivals, concerts i trobades nocturnes, on la música parlava més fort que les paraules, prova inequívoca de la universalitat del llenguatge musical, que té aquesta capacitat de fer confluir tradicions diverses en projectes que, com aquest, donen una volta de rosca als sons populars sense tergiversar-los. El cas és que en aquests encreuaments de camins entre Melinda Balogh, Erdofu i la Janusz Prusinowski Companya, tots plegats ja havien detectat que, malgrat que en aparença els sons tradicionals d'Hongria i Polònia són força diferents, uns i altres tenen molts punts en comú que han fet del disc Mieza Medieval una prova inequívoca d'aquesta convergència que en mans d'artistes tan sublims esdevé una autèntica i innovadora joia musical. Us deixem uns minuts amb altres tres perles del disc col·laboratiu Mieza Medieval de Melinda Balogh, Erdofu i la Janusz Prusinowski Companya. Silak Silak, Oberkiot Josefa Zarazia i Zerezet Zemek.

Avancem en aquesta edició de Més enllà número 939, tot dirigint-nos cap a un indret del món que a nosaltres ens sembla dels més interessants i trencadors del planeta, malgrat ser considerat per la majoria com una terra remota i estranya. Són moltes les músiques procedents de contrades siberianes, algunes de profundament ètniques i d'altres d'allò més avantguardistes que hem tastat durant els anys que ha durat aquest programa. Tenim entre mans un àlbum anomenat Ethnotronics, un títol que parla explícitament del seu contingut sonor. Tot plegat sorgeix de la unió de Thor, músic cultivat principalment en espais de tradició ancestral, i de Baikal Voodoo, un artista procedent de l'univers de l'electrònica. Amb el títol del disc i les procedències dels seus autors, ja us podeu imaginar de què va la cosa. Folklore tradicional de la República Siberiana de Buryatia i electrònica innovadora amb anits, estones, per riffs de guitarra elèctrica. Thor, investigador de música ètnica i reconegut per reconstruir antigues melodies buryates i adaptar-les a l'escenari modern, crea un so original que ha obtingut força reconeixement a nivell nacional. El seu àlbum Buu Ai de 2022 va entrar en el top 5 d'àlbums ètnics a Rússia, segons la Russian World Music Chart, organització de la qual són membres des de la seva fundació. I l'àlbum Shuka Kur, de 2024, es va situar entre els set millors de l'any. A la seva obra, Thor combina melodies folklòriques i instruments tradicionals buriats i mongols, com el Moronghor, el Shuka Kur, el Topshur, el Dospulur i el Komuz. També se'l reconeix com a autor de bandes sonores de films ambientats en terres siberianes. Les peces de Baikal Voodoo, l'altre membre del duet, oscil·len entre el tecno, l'ambient i els motius ètnics. El seu estil es distingeix per l'atenció a la textura acústica i l'ús d'enregistraments de camp realitzats durant els seus viatges.

Buriati Entrants, The Shaman's Whipper i The Wind Called Sharma. Les tres peces sensacionals que acabem d'escoltar sorgeixen del disc Ennotronics, debut discogràfic conjunt de Thor i Baikal Voodoo, dos artistes siberians bregats en l'espai de la música tradicional i de l'electrònica, respectivament, que ens mostren, un cop més, que en aquelles remotes contrades de la República Siberiana de Buriatia, el panorama musical és d'allò més engrescador i sovint enllaça l'antic amb el modern. La creativitat dels músics d'aquelles terres potser té alguna cosa a veure amb els interminables hiverns, amb temperatures que poden arribar fàcilment als 50 graus sota zero. No ho sabem del cert, però bé podria ser. Ennotronics, vet aquí el primer treball de Thor i Baikal Voodoo, un projecte experimental que se situa en la intersecció entre la tradició i la tecnologia. A l'àlbum, els sons ancestrals dels instruments buriats mongols s'entrellacen de manera orgànica amb sintetitzadors moderns, ritmes electrònics i un elaborat disseny sonor. Ennotronics és un viatge musical per Buriatia que apropa l'audiència al paisatge i al patrimoni cultural de la regió i també un intent d'imaginar com sonarien els rituals antics en un món on els àmbits digital i analògic s'han fusionat. Us deixem amb altres tres fantàstiques peces de Thor i Baikal Voodoo, It's Getting Doser, The Wild Cradle i Endemic.

0: Eclèctica, una secció de més enllà on hi cap una mica de tot.
1: Anem ja amb la nostra secció multiusos, avui amb el format més habitual de tres presentacions discogràfiques, com sempre, variades i d'alta qualitat. Amb la primera de les tres aterrarem a Finlàndia amb el disc Matkaja, una obra de folk contemporani del quartet paritari Polenta, formació que, un cop més, està íntegrament formada per joves músics sorgits de la prestigiosa Acadèmia Sibelius d'Helsinki. Matkaja és ja el tercer treball discogràfic del quartet de tres violins i guitarra acústica. Un disc molt esperat, ja que amb el seu segon, Polenta, van ser premiats amb el guardó de millor disc de folk finlandès de 2024. En el quartet finès trobem a Aino Kinnunen amb violí i glockenspiel, instrument de la família dels xilòfons, a Vera Kuisma amb violí de 5 cordes, piano i harmonium, a Mikko Malvivaara amb guitarras i a Olli Sipola amb violí de 5 cordes i mandolina. Per cert, que a Vera Kuisma la vam descobrir en solitari aquest mateix any 2026, així que no tots els joves membres de Polenta en són musicalment desconeguts. Fins ara Polenta, que per cert, el nom no té res a veure amb el plat italià de farina de blat de moro, ja que en finès significa trepitjada, no han sortit gaire de terres nòrdiques per mostrar en directe el seu folk deliciós, però esperen, amb Matkaja, el seu tercer disc, començar a conquerir altres contrades europees. Us deixem amb tres peces delicioses del tercer àlbum de Polenta, Sankari Polska, Vals Karasius i Polka Quarantine.

canviem radicalment d'ubicació geogràfica i de registre sonor, tot traslladant-nos a l'illa asiàtica de Taiwan. Des d'allà ens va arribar fa poc més de 3 mesos l'àlbum New Panorama of Taiwanese Opera, un treball gestat pel compositor, productor i músic Sherwin Yang, un autèntic pencaire del planeta musical que ha estat nominat en diverses ocasions en el seu país per premis musicals relacionats amb concerts, bandes sonores de cinema, música per a obres de teatre i fins i tot composicions destinades a amanir videojocs. Al marge del seu talent com a músic, que es demostra en aquest New Panorama of Taiwanese Opera que tenim ara entre mans, Sherwin Yang es mou com peix a l'aigua per territoris artístics multidisciplinars que requereixen del seu saber fer com a compositor i com a productor. En aquesta ocasió, Yang, que té com a principal referència els sons tradicionals de Taiwan, s'ha dedicat a composar i interpretar, envoltat, òbviament, d'altres grans músics de l'illa, una mena d'òpera que, amb l'afegitó dels sons contemporanis, esdevé una obra alhora tradicional i contemporània. Us deixem una estona amb dues estupendes peces consecutives del disc New Panorama of Taiwanese Opera, de Sherwin Yang, Satire of Disguise i A Sight of Fatigue.

0: 我知，我了解。是，好，没问题。
1: Tornem a fer un gir de timó amb la tercera i última proposta discogràfica de la secció eclèctica de la nostra edició de Més Enllà número 939. Ens traslladarem a Nairobi, la capital de Kènia, per assistir a la primera edició d'una nova discogràfica nascuda en el país africà amb clares intencions innovadores. Aquesta primera publicació del segell From Cool Waters s'anomena Palagoma i és obra d'Ot Okodo i Ogoya Nengo, projecte nascut de la confluència de tres talents especials: el bateria experimental Sven Kacirek i l'idolatrat artista folk Ogoya Nengo, mita vivent de 83 anys d'edat, i el cantant, compositor i luthier Oli Ratego. Tots tres donen vida a aquest Palagoma, que avui tastarem, un àlbum que canalitza una sinergia electroacústica com mai abans s'ha vist a Kènia. Aquests tres artistes han col·laborat de diverses formes abans. Kacirek, d'origen alemany, va coproduir i enregistrar el captivador llarga durada de debut de Nengo l'any 2014, mentre que Ratego i Kacirek van formar el duo Ot Okodo l'any 2018, actuant en l'influent Engei Engei Festival d'Uganda el 2023 i en altres esdeveniments d'arreu del món. Palagoma, doncs, combina les seves habilitats per primera vegada. Dins de la base de l'àlbum de folktrònica somiadora i dura, el trio esculpeix missatges d'amor, dolor i coratge que es basen a les seves múltiples trajectòries. Us deixem amb tres peces fenomenals d'Otokodo i Ogoya Nengo, Sara, Enjirimoko i Demba.

Bueno, chivo negro, como yo dodo. ¡Lo cuerpo!

perdieron la marua.

0: Divas, un racó de més enllà reservat a les grans dones de la música.
1: Arriba el temps de la nostra secció temàtica i periòdica dedicada exclusivament a les músiques creades i o interpretades per dones. Anirem primer a Moçambic per tastar en Cati, el nou disc de la jove i aplaudida Isabel Novella, una música talentosa que habita en un espai sonor en la frontera entre els sons tradicionals de la seva terra, la música pop, el jazz i el funk, fórmula que l'ha portat, indefectiblement, a situar-se entre les artistes més exitoses del país africà. Enkati és una paraula de la llengua xope, parlada en el sud de Moçambic, que significa dins, referint-se al fet que, més enllà del lloc físic on visquem, la llar és un espai interior de cada persona on resideixen els records, les pors, els somnis, les ferides i l'esperança. El nou àlbum d'Isabel Novella s'ha creat en estreta col·laboració amb el seu germà, el baixista, compositor i productor Isildo Novella, que ha ajudat a donar forma al projecte des de les primeres idees fins a la producció musical final. Us deixem uns minuts amb tres estupendes peces de Enkati, el nou disc de la moçambiquesa Isabel Novella, Embalele, Engena i Masikine.

Arriba l'hora de dir-vos adeu i encara l'última presentació discogràfica d'aquesta edició de Més enllà número 939 de la nostra 24a temporada en antena. Thalthalian Crossings és el títol del nou llarga durada en solitari de l'artista libanesa resident al Quebec, Lamia Yaret. Música sublim, a la qual ens hem trobat ja diverses vegades, tant en solitari com formant part d'altres projectes sonors, que sempre ens remeten a l'espai dels sons mediterranis, sovint els més orientals i alhora els més ancestrals. Òbviament, Lamia Yaret ha comptat amb moltes ajudes per tirar endavant aquest àlbum. Antonino Anastasia amb tamborello, Rick i Bendir. Faretin Yarkin amb Daira i Bendir. Nagme Yarkin amb Kemens. Nikos Andrikos amb Lapta i Veus. Pepe Frana amb Llaut, Ut i Arranjaments. Sabas Ozkok amb Canun i Volkan Ertem amb Violoncel. Tots aquests músics de talla mundial han contribuït a que aquesta obra arrelada en els repertoris clàssics del turc otomà i l'àrab i en diàleg amb la tradició italiana del Trecento prengui forma i sigui una realitat. Us deixem fins a la conclusió del programa amb algunes perles de Thalthalian Crossings, el nou disc de la gran Lamia Yaret. Benzen Iseptin Sebeli, Ivo Benestenigar, Nija Benzaz Semaisi, Sento d'Amor la Fiamma i, si queda temps, alguna més. Som a tota hora a Facebook, a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

0: Ràdio Cubelles.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Amigues i amics, què tal? Com estem? Salutacions cordials, gràcies per seleccionar-nos una vegada més per recuperar els grans clàssics de la música rock de tots els temps, aquestes grans cançons que mai moren. Com sempre, un plaer estar amb tots i totes vosaltres per escoltar aquestes cançons i per a parlar-ne. Avui seguim amb la nostra particular selecció de cançons autodestructives. Cançons, doncs, podríem dir radicals, que podríem equiparar a diversos estats. Allò quan estàs enfadat, quan t'ha dolgut alguna cosa, quan et ve de gust donar un cop de peu a terra o donar-te un cop de cap directament contra la porta o contra la paret perquè estàs enfadat. Doncs, un exemple serien aquestes cançons autodestructives. I començarem amb els Rammstein, els alemanys que sempre ens han portat discos contundents i molt interessants, com aquest que es deia Rise Rise, publicat l'any 2004, amb temes tan interessants com aquest Keine Last, Rammstein. Rammstein.

0: Avui cançons molt contundents al rock and clàssics. Com aquest tema dels Muse, que sonava ja fa uns quants anyets. Jo crec que és un dels seus discos més interessants i més recomanables, el Llarga Durada Absolution, publicat l'any 2003. Una cançó que es deia Stockholm Syndrome, aquest síndrome d'Estocolm, des d'un dels seus, sens dubte, millors treballs, Absolution. Avui, aquestes cançons contundents, cançons autodestructives, segona part, al Rock and Classics.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
0: I ara seguim amb una banda nord-americana que ens encanta. Ells es diuen Staind i van treure alguns discos ja fa força anys molt interessants, com per exemple aquest que es diu Break the Cycle, trencar el cicle. Aquesta és la cançó Can't Believe, Staind.

ràpid que la competència. Els teus solos tenen molta més substància, però en el fons tens enveja de la nostra salsa. Del Carib a Suècia, ballen quan toca la banda. Sols ens calen quatre notes per fer moure el cul a tots i a totes. Ni tensions ni harmonies loques per revolucionar les hormones. No te n'adones que t'han pensat cansar les neurones. Vine a ballar i a passar l'estona, crema les penes sense mirar l'hora.

0: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Benvinguts a una nova edició de Hot Dance 80. I ja arribem a la 665. 665. Avui, a la història de l'Italo Disco, el protagonista serà Albert Boan. I després escoltarem, com sempre, grans èxits dels 70s, 80s i quelcom dels 90s. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història de la música disco. Alberto Carpani va néixer a Pavia el dia de Sant Jordi de 1956 i ens va deixar l'11 de maig del 2020. Conegut artísticament com a Albert Boan, fou un dels cantants, compositors i productors més carismàtics i reconeixibles de l'escena de l'Italo Disco dels anys 80. Avui el protagonista, així doncs, és Albert Boan.

Va començar la seva carrera musical no amb el nom de Walter One, sinó John Hatchell. El seu primer gran èxit va ser el Yes No Family.

Benvinguts a Hot Dance 80, el programa dance de dècades anteriors que arriba a la teva sintonia Atrium i Dr. Jekyll, una cançó editada al 87. Atrium eren dos germans que vivien al mateix pis amb la seva mare. La mare els va dir que si no deixaven de fer soroll amb els teclats a les 2 de la matinada els faria fora de casa. Van gravar Dr. Jekyll a les 2:05, amb la mare picant a la porta del dormitori i cridant que apareixin. I de la música de Dr. Jekyll, merda.

Per enregistrar aquesta cançó es va tancar amb un micròfon, una ampolla d'aigua i el text a un lavabo. El tècnic de so l'escoltava des de fora, assegut a terra, rient. Secrets estava gravada sencera dins del bany de l'estudi Il Cortile de Milà. Si l'escoltes amb auriculars, al final se sent la cisterna d'un altre bany del passadís.

0: avui Alberto Carpani a la història de l'Italo Disco.
1: And fire between what flesh and blood, what fantasy in the quick of the night is said, don't fear the reaper. This is a sad story of Dr. Jekyll and Mr. Wright.
0: Benvinguts a Hot Dance 80. Avui encetem el programa Matrium i Dr. Jekyll, editat al 87. Atrium eren dos germans que vivien al mateix pis amb la mare. La mare els va dir que si no deixaven de fer soroll amb els teclats a les 2 de la matinada els faria fora de casa. Van gravar Dr. Jekyll a les 2:05 amb la mare picant a la porta del dormitori.

I després d'Adrian i Dr. Jekyll, anem a escoltar a Tom Hooker. Això va ser el 1986. I això és Help Me. Aquest és Tom Hooker, la veu real de Dan Harrow. Després de ser un fantasma durant 5 anys, va fer aquest tema per demanar ajuda. Help me. Literalment deia, ajudeu-me.

Com puc que hem dit que va ser durant 5 anys Dan Harrow? La discogràfica li va dir que si volia ser famós s'havia de tallar el cabell i posar-se lentilles. Ell no va voler, va preferir seguir sent calb i amb ulleres i seguir sent el fantasma més famós d'Itàlia.

Estàs sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors, en el que t'expliquem la història de la música dance. Ell és Valerie Wilson. No era cantant, era professora de gimnàstica en un col·legi de Milà. Feia aeròbic.

i de la música de Valerie Wilson, anem a la secció Abans dels Galls. Ja veureu, ja, perquè són cantants que van començar a cantar molt i molt joves.

Nika tenia 11 anys i ja no volia cantar, volia jugar amb els seus cavalls. El seu pare era el productor Don Costa, la va obligar a gravar First Love després de l'escola. Nika plorava perquè volia anar a muntar a cavall. El pare li va dir, si graves això et compro un poni. Nika ho va gravar plorant. L'endemà tenia un poni nou a casa.

I de Nick Acosta anem a uns altres que també van començar a cantar molt d'hora. Estem parlant dels Musical Youths.

0: Avui en dia fa falta el consentiment dels pares, però en aquells moments els nens enregistraven tranquil·lament sense contracte. Estem escoltant els Music at Youth, que van ser els primers nens rasta de la història a ser número 1. Van anar a gravar a la BBC de Londres i els van fer esperar 4 hores en una sala sense calefacció. El petit 12 anys tenia tan fred que li queien els mocs. Quan va ser el moment de cantar, no podia cantar perquè tenia el nas tapat.
1: Mademoiselle, debout, s'il vous plaît. Allons, allons, on se presse.
2: Oh, regarde, il neige. On va pouvoir faire des boules de neige.

Elsa tenia 15 anys i no havia vist mai la neu, vivia a París. Li van fer una cançó que es diu Dia de neu. Ella no sabia el que era la neu i la varen portar a Suïssa en un cotxe per veure neu per primera vegada. Estem fent la secció de la música feta per menors d'edat. Chris Spencer tenia 15 anys i estava tancada al xalet. Li van dir que no podia tenir nòvio fins als 18. Un dia el jardiner del xalet, que en tenia 17, li va passar una nota per sota la porta. Era una carta d'amor. Tracy va contactar amb aquesta cançó, Love is a Like Game. El jardiner no la va entendre perquè era en anglès.

0: Has de sintonitzar Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors, en el que et presentem música dance dels 70, 80 i 90 i t'expliquem històries, moltes històries. Anem a per una altra cosa al teu programa Hot Dance 80.
1: Hot Dance 80.
2: Hot Dance 80.
3: Hot Dance 80.
4: Hot Dance 80.
5: Hot Dance 80.
6: Hot Dance 80.
7: Hot Dance 80.
8: Hola, som l'Elisabet i el Gabriel de Closet.
9: I enviem una cordial salutació a tots els oients de Hot Dance 80.

Estem escoltant Everybody Dance, una cançó de Chic. Dave Rogers, el guitarrista de Chic, va gravar el seu gran èxit Good Times amb una corda de guitarra trencada. Se li va trencar al mig de la gravació. No tenia cap altra guitarra. Va gravar tota la cançó amb 5 cordes. Deia que amb 5 cordes sonava més funky. Després de gravar-la, va anar a comprar cordes noves. Amb 5 cordes va inventar el hip-hop perquè tots els rapers van copiar aquest baix.

Una cançó originària de 1972. La que la va cantar primer va ser Lori Lieberman. Un any més tard ho va fer Roberta Flack. I posteriorment, als anys 90, el grup de hip-hop d'R&B Fugees la va fer així, amb aquesta versió, amb la veu de Lauren Hill. Anem a escoltar la versió que va fer la Roberta Flack, perquè també va ser una versió...

Hem fet la secció de lents amb aquesta cançó. Anem a escoltar ara Sister Active amb Jump.

Recorda, 623-77-5514 per posar-te en contacte amb Hot Dance 80. Ara recordem la música de Phil Fearon i la seva formació, els Galaxy, amb aquest seu gran èxit, What Do I Do?

Quins records que ens porta la música de Galaxy and Phil Fearon, i també ens porta records la música d'Indie, la The Last Night DJ Saved My Life, la darrera nit el DJ em va salvar la vida.

La música d'Indie, amb la veu de Rajan McGuire. Després de passar per Indie, va passar per Technotronic. I el proper protagonista a la història de la música italo-disco serà Dan Harrow. Avui hem tingut l'oportunitat d'escoltar-lo a Hot Dance 80 com a Dan Harrow i com a Tom Hooker. Entre la propera edició escoltarem la seva biografia i els seus singles. Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció, la Susi Bautista Navarro. Des de la coordinació tècnica i musical, Barbarroja Show. I aquí, dirigint a l'Itani, presentant un servidor, Josep Maria Jurado Escobar. Música.